0: sorry 0802 089 9900. Ẹ ṣé púpọ̀
1: títí àkókò míì tí mi àti yín ti jọ mọ́ pàdé. Bátúndé Adéwọlé ló kọ.